0: yo pongo de mi parte.
1: Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats.
2: Des de Contrabanda FM cridem

0: a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: desarrollar nuestra vida con normalidad. Comer, beber y dormir. Si nos falta alguno de estos tres elementos, no podemos llevar una existencia en condiciones vitales mínimas. Parece ser que la última de estas necesidades, la del descanso, no se tiene en cuenta.
1: De forma progressiva i degut a polítiques que no han posat els veïns al centre de la seva acció, el nostre barri s'ha anat transformant en un gueto lúdic, on s'ha permès, amb la connivència de diferents institucions i poderosos lobbies, que es desenvolupessin activitats i usos que no només no responien a les necessitats dels veïns, sinó que també han incorporat externalitats molestes i negatives al nostre dia a dia. Botellots a totes hores, massificació de bars i terrasses, invasió de practicants de l'skate, llauners, i tot això acompanyat d'incivisme i, massa vegades, de brutícia.
0: Des de la xarxa veïnal del Raval queremos levantar nuestra voz para decir basta. Somos conscientes de que vivimos en una ciudad y que eso comporta una serie de ventajas e inconvenientes. Los vecinos necesitamos vivir con un nivel de decibelios que no superen todos los días y a todas horas niveles nocivos para la salud, y en consecuencia para poder llevar a término una vida normal. No pedimos más.
1: Prou soroll, silenci, el soroll mata. Xarxa veïnal del Raval, comissió del soroll.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: Future of Public Enemy got a...
3: Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa, l'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint, perquè han d'existir.

de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet ja ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 tupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són tupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari
5: i voto en la porta
4: i voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Bona tarda. Benvinguts, benvingudes a l'Escala Taujara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí el 91.4 LFM Contrabanda.

I molt bé, encarrilem ja el segon programa de temporada, ja ens hem tret la manda de sobre. I doncs avui us he preparat un programa especial, sobre un dels icones de la música jamaicana. Doncs és un tema que la veritat que havíem parlat feia temps amb l'Àlex i bueno, l'havíem anat deixant. I doncs mira, m'he tret la mandra a sobre, l'he preparat. Poso un tema i us explico una miqueta més de què va aquest especial.

Molt bé, doncs després d'escoltar aquest primer tema de la nit, una cançó, un clàssic dels Scatolites, el Man in the Street, presentem ja aquest especial que he preparat per avui. I bueno, es tracta doncs un programa que he preparat doncs per parlar una miqueta, dedicar a retre homenatge a l'Alpha Boys School. Bé, per qui no conegui, doncs Alpha Boys School va ser una escola fundada a finals del segle XIX a Kingston, doncs que acollia, era com una mena d'escola residència on hi havia nens amb dificultats socials, i doncs va destacar per una gran escola de música on es formava doncs els seus alumnes, especialment en la secció de vents i en jazz i els seus derivats. I aquesta escola de música doncs va formar doncs tota una sèrie de músics que van ser molt influents en la música jamaicana doncs dels anys 40, 50, 60, etc. I que doncs van ser claus pel desenvolupament de la música ska, rocksteady i reggae posteriorment. Així que, bueno, l'Alpha Boys School es pot considerar com una mica el bressol de la música jamaicana moderna, doncs per tot l'impacte que va tenir aquesta formació de música. I comencem escoltant un tema d'Owen Gray, doncs un dels exalumnes de l'Alpha Boys School, un doncs dels grans cantants jamaicans, i escoltem un tema de 1960, el primer disc que es va publicar a Island Records de Chris Bowell, el Darling Patricia d'Owen Gray.

Molt bé, i ara escoltarem un tema doncs, d'una de les figures fonamentals de l'ESCA, també un exalumne de l'Alpha Boys School. Estem parlant de Don Drummond i escoltarem doncs, potser una de les seves composicions més emblemàtiques on destaca el seu trombó. Estem parlant de Don Drummond i el tema Eastern Standard Time.

I bé, si parlem de l'Alpha Boys School i d'aquests doncs, pioners de la música ska jamaicana, no ens podem oblidar de parlar dels Skatalites. I és que aquesta banda, formada a principis dels anys 60, doncs, per quatre exalumnes de l'Alpha Boys School, Don Drummond al trombó, Tommy McCook al saxo tenor, Lester Sterling al saxo alt i Johnny Dizzy Moore a la trompeta, doncs van aconseguir ser doncs, com pioners i referents de la música jamaicana dels 60 i de la música

I bueno, doncs, de fet, els vents són una de les seccions més destacades de l'Alpha Boys School i doncs, els catalans representen molt bé l'essència del que va, doncs, que va ser aquesta escola de música. Escoltarem una peça que és referent d'aquesta banda, un tema gravat l'any 1965 a Studio One i composada per Don Drummond. Estem parlant del Green Island dels Escatalites.

Molt bé, després d'escoltar aquest tema dels Scatterlies, que a més avui estem escoltant de fons, estem escoltant el Foundation Ska, doncs seguim amb més artistes doncs, nascuts, formats a l'Alpha Boys School. I bé, seguim amb Tommy Macu, que a més de formar part dels Scatterlies i doncs, ser un dels pioners de la música ska, doncs, també va protagonitzar el pas de l'ska al rocksteady, doncs, aquest ska que va anar perdent velocitat, va anar agafant doncs, més rellevància les línies del baix i bueno, va haver canvis també de... pel que fa a la bateria i els vents van començar a tenir una mica menys de protagonisme. I escoltarem un tema de Tommy Macu de l'any 67, un tema que va gravar amb els Supersonics, titulat Comet Rocksteady.

I bé, doncs, durant tots els anys 60-70, molts dels alumnes de l'Alpha Boys Schools i així com els membres dels Scatolites van formar part de... Doncs de van treballar com a músics de sessió. Va haver moltes produccions en aquesta època i van influenciar, doncs, i van intervenir en la gravació de molts discos, doncs, de Sky, de Rocksteady de l'època, com Wireless, Mitals, Skylights, Captons, i, doncs, a més de... també es van deixar, doncs, influenciar per diferents estils musicals, i un bon exemple és el Latin Goes Ska, que escoltarem ara, doncs, on es pot veure la influència d'altres estils, com podrien ser el jazz, el rhythm and blues, la música llatina, o el mento, en aquest cas, la música llatina, el Latin Goes Ska.

Molt bé, i ara estem escoltant aquest Dr. Decker de Don Drummond amb Baba Brooks, una altra mostra doncs, del paper que van tenir com a músics de sessió, en aquest cas una gravació realitzada per Duke Reid, doncs que posa de manifest, no?, aquest paper doncs, que van tenir en tota la producció de música jamaicana dels 60 els exalumnes de l'Alpha Voice School.

Molt bé, seguim amb el Simmer Down dels Wailing Wailers, un tema on van ser enregistrat amb els Scatolites com a backing band. És un tema de l'any 63 i parla doncs del rude boys, la violència, bueno, el clima que es vivia en aquells moments a Kingston.

Hi ve un altre exalumne de l'Alpha Boys School. Doncs estem parlant del saxofonista Felix Dreadley Headley. Bennett, doncs, que també va ser un altre prolífic músic d'estudi, doncs, que en aquest cas va participar en la gravació del que va seria la primera gravació de Bob Marley quan tenia només 16 anys, amb el Judge Knot.

Molt bé, aquest que escolteu és el Don the Lion de Don Drummond, doncs que bueno, a més de ser un gran trombonista, doncs va destacar també com a compositor i bueno, té un munt de melodies memorables com aquest tema.

Molt bé, aquí esteu al 91.4 l'FM i esteu escoltant l'Escarlata O'Hara. Avui amb un especial dedicat a l'Alpha Boys School. I seguim amb un altre exalumne de l'Alpha Boys School que va triomfar a la Jamaica dels anys 70. Estem parlant de Delroy Wilson. Va ser el primer nen prodigi. Doncs va gravar per Studio One amb només 13 anys ja el seu primer tema. I va ser doncs, un dels artistes protagonistes d'aquesta transició entre l'ska, el rocksteady i el reggae.

I bueno, del Roy Wilson també li agradava, doncs, li va agradar, doncs, també fer un intervenir una miqueta, doncs, políticament, doncs tenia lletres, doncs, una mica més de càrrega social. I doncs, per exemple, el Better Mascom, que va ser tot un èxit a principis dels 70, doncs va arribar a ser l'himne oficial de la campanya del People's National Party de Michael Manley. Però bueno, ens avançarem tant. Escoltarem un tema gravat l'any 65, més o menys. Doncs era l'època de l'esca, encara no havia començat de tot el rocksteady. I doncs del Roy Wilson va gravar el The Lion of Judah, doncs la versió aquesta en esca, que posteriorment sé que va estar enregistrada també la versió reggae. I bueno, un tema on, doncs, on també col·laboren diferents artistes exalumnes de l'Alpha Boys School, com Tommy McCook o Don Drummond.

Molt bé, i abans parlàvem doncs d'aquest pas de la música ska, ralentiment fins formar el rocksteady. I bé, doncs, bandes com la mítica Skatalites van desaparèixer, però realment va desaparèixer la banda, però no els músics. Quasi tots els músics que estaven gravant música ska a principis dels 60, Studio One, etc., doncs van seguir formant part d'aquest ecosistema de músics, però gravant temes per rocksteady, perquè de fet van seguir els mateixos estudis de gravació, els mateixos músics. I un bon exemple d'aquesta doncs, època rocksteady d'un altre exalumne de l'Alpha Boys School, doncs, que també va destacar en aquesta època, és Ken Booth, Mr. Rocksteady, doncs, que va fusionar una veu soul amb doncs, una mica amb la cultura de carrer de Kingston, i bueno, que va acabar creant després el que seria el lover rock. I bé, anem a escoltar un clàssic de Ken Booth, un tema que l'any 1974 va arribar al número 1 a les llistes d'Anglaterra. Anem a escoltar l'Everything I Own de Ken Booth.

Molt bé, i bueno, anem acabant ja. Escoltarem un tema del trombonista Rico Rodríguez. Rico Rodríguez va estudiar a l'Alpha Boys School i bueno, va començar ja a tocar professionalment doncs, abans d'acabar els estudis, i va participar en molts enregistraments de jamaicans de l'època. I bueno, va acabar emigrant a Gran Bretanya, on doncs, Tecas després es va fer famós per la seva col·laboració amb els Specials i l'enregistrament a l'any 67 de la versió del A Message to You, Rudy. Doncs un nou exemple doncs, de la influència que van tenir musicalment aquestes generacions de músics formats a l'Alpha Boys School, i com doncs, aquesta influència no només es va donar a Jamaica, sinó que va arribar doncs, a llocs tan llunyans com Gran Bretanya. I anem a escoltar un tema de Rico Rodríguez, el Rico's Farewell.

Doncs molt bé, el programa ja va arribant al seu final. Anem escoltant de fons aquest tema de Imam Dave. Cedri Brooks i David Madden, doncs, que van formar aquest duet, els dos exalumnes de l'Alfa. I aquest tema que escoltem de fons, el Moneymaker, doncs, del 1970, que va arribar a ser el número 1 de les llistes jamaicanes.

I bé, fins aquí aquest repàs doncs, a algun dels artistes fonamentals de l'Alpha Boys Schools als anys 60-70, doncs aquest ska, rocksteady, bueno, i també algun músic que va influir posteriorment. Ens hem deixat moltes coses, segur és difícil sintetitzar en una hora, però bé, doncs, volíem fer una petita mostra doncs, de la influència d'aquesta escola va tenir la música jamaicana i res, només dir que, bueno, que en realitat aquesta escola segueix oberta, l'Alpha Boys School, doncs, a més de doncs, segueix amb aquesta secció d'escola de música, també tenen formació de sound systems, una ràdio doncs, dedicada a fer sonar doncs, la música d'exalumnes de l'Alpha Boys. I res, fins aquí aquest petit homenatge. Ens despedirem doncs, amb un dels de les bandes pioneres de l'ska i bueno, formada per exalumnes de l'Alpha Boys. Estem parlant dels Skatalites amb l'Occupation, doncs, tot un himne. I fins aquí arriba el programa aquesta setmana. Esperem que us hagi agradat i ens escoltem aviat. Salut!

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: You give voice to the radio. Is that your synax? Is your mind wave? And you give voice, you're my radio. Wake me and sing
1: home. Ja, hola.
2: Jo. Rajoy Division. No n'hi ha una que diu Rajoy Division.
1: Rajoy Division. Això era un grup d'Euskadi.
2: És un grup. Rajoy Division, això. Quins grups us agraden?
3: En Maurici.
2: Hombre! Que bo, puto Maurici, eh? Heu vist el documental que hi ha...
3: No.
2: Bueno, hi ha, però igualment molt, molt, molt, és molt vigent.
3: No l'he vist a poc d'anys.
2: Està bé, hi ha un moment que estan...
1: Crec que fins i tot van arribar passant a l'inèdit, no? I tot.
2: No sé.
1: És un documental que ell parla de com va començar i de com va començar a anar-se'n. Però ara me'n vaig a Austràlia, ara me'n vaig a
3: Finlàndia
1: i explicar... El programa, com va venir aquí, ens explica anècdotes molt bones que li havien passat...
2: Bueno, és que és la puta polla,
1: perquè
2: aquest tio.
1: És l'hòstia, tio.
3: Jo no sé per allà molts esquivals i tot a tocar,
1: sí.
3: A prendre pel cul.
4: Ah, però quants concerts ha vist aquest tio?
2: Ah, bueno, això també és bèstia. No, no, no, clar, clar que els conta. És que en veu més, en veu dos al dia, dos, més de dos al dia. No, però vull dir, en un any en veu 500, saps? Perquè clar, no, perquè te'n vas a un festival i potser en veus 20.
4: Ja.
2: Clar, i potser és només el dissabte, però clar, si ja n'has vist 20...
1: Llavors, no, de grups, no, de grups més de 500 a l'any en deu veure.
2: Quants en deu veure?
1: No, sí.
2: Ens ho va dir, eh? Mil... No, però ell no s'avorreix, perquè no, són pesats els grups, eh?
4: En un diari,
1: no, però és que el tio més...
2: No, ho porta, ho posa... A Facebook ho va ressenyant, em sembla.
1: A més, el tio té una memòria...
2: Vaig veure, no sé què, brim, brim, grus, grus, grus, bram.
1: Jo és que flipava, quan fèiem concerts aquí a la nau, aquí a la Roca... Un dimecres, no sé què, venia un grup, no sé què, i el tio venia de Sant Joan de Vilatorrada.
3: Sí, sí.
1: Un dimecres venia aquí a la puta nau, que va ser quan el vaig conèixer.
2: Què creieu que prima a l'hora d'anar a un concert? Perquè clar, n'hi ha molts. Saps? I ens dius, Maurici, on aniràs aquest dissabte? Què creieu que prima? Que siguin gratis?
1: No.
2: O que siguin a la vora?
4: Qualitat.
2: Que hi hagi un grup tocant l'arpa.
3: Jo crec que per ell qualitat i potser que no els hagi vist.
1: Sí, jo crec que també.
2: És veritat, que no els hagi vist.
1: A més a més, el tio agafa tots els estils, perquè ja porta dos anys seguits anant allà a Blackpool al festival aquell de punt del Rebellion. Ja fot dos anys seguits que hi va. I només allà ja toquen 200 grups.
3: Sí, sí.
4: Allà es passa el joc.
2: Et mors, eh? Et mors. Jo vaig 200 grups i em moro, eh?
1: Bueno,
2: a part que no és bo ni pels grups. No és bo ni pels grups. No, és veritat, això també us ho diré. No, perquè els homes...
1: Són set escenaris, vull dir que no els pots veure tots. Has d'anar triant.
2: Bueno, però ell pot dar amb un llarg a vistes. Amb una mena d'allò.
3: 10 minuts de cada.
2: I ja està. No, però jo dic que no és bo per la gent que els facin massa cas, perquè molta gent diuen el patriarcat, les dones, tal i qual. Els homes també ens afecta el patriarcat, perquè ens fan massa cas durant tota la vida. Tothom ens riu les gràcies, tothom ens deixa fer les nostres xorrades. Què passa quan som vells? Que ens tornem uns xacrosos, uns cunyats, i molts caiem al feixisme. Molta gent diu, com és? No, fixeu-vos, com és que els homes viejos cauen al feixisme i en canvi les dones viejas no cauen en el feixisme? Saps? De seguida veus un tio de 60 anys, que aquí no hi ha lloc per tothom. Com que no hi ha lloc per tothom? Hi ha lloc de sobres.
3: L'Oriol se'l comptes com a dona vella, ja?
2: Sí.
3: Vale, doncs així ja n'hi ha una.
2: Bueno, no, però aquesta cobra per fer el que fa, ja, no? Per fer aquest paperinesc. Però a les dones no els hi passa tant, això. I en canvi als homes els hi passa. I ens passa perquè que et facin cas a t'espatlla.
5: Això és com ser fill únic, que t'adones molt tard que no ets el centre del món.
2: Justa.
5: I llavors això és una hòstia nano que te l'emportes doblada.
2: Justa, pues això és una cosa que els homes patim i és culpa del patriarcat. Si visquéssim en un lloc on hi hagués més igualtat, no ens passaria això. Per això llavors als 50 anys molta gent es compra una Harley Davidson.
3: Exacte.
2: Perquè és en plan...
3: El meu germà gran.
2: Aviam si ara no em funciona la cigala, aviam si em funciona aquesta motoreta.
5: Els privilegis costen de deixar-los...
2: Això, els privilegis espatllen, els privilegis espatllen. És el que us volia dir.
5: Amén.
2: Amén, amén, hermano. Encara que bé que ens va tenir-los.
3: Sí.
2: Però...
4: No els perdem.
2: Eh?
4: No els perdem, sisplau.
2: No els perdem, sí, no els perdem mai. No perdem la tradició. Com menjar xoriço i revilla.
1: No, jo el que veig és això, que hi ha molta gent avui en dia que dic, però tu quin problema tens en la vida, fill de puta, i t'estàs queixant de quatre xavals que estan mal vivint allà a la platja allà amb unes cabanyes. però tu quin problema tens en aquesta puta vida? Tens ja. Una casa, tens un no sé què...
2: Tens de tot, no, però què més vols? Què més vols?
1: Sí, quin és el teu problema?
2: Sí, i què t'estan robant, aquesta gent?
1: Res,
2: què t'estan robant?
1: No, res, ni
2: vés allà, la, o sigui, deixa el teu puto xalet i la teva segona residència i vés a viure a la cabanya,
1: no,
2: si tant t'agrada la cabanya.
1: T'estan robant. T'estan menjant el coco. És com ara ens estan començant a menjar el coco, ja fa dies, amb lo de la intel·ligència artificial.
2: Buf, va,
1: ara
2: merda.
1: Ens estan fent polla. Ara estan ja dient... Oh,
2: qui no en sàpiga!
1: No, estan amb el rotllo aquest. Saps com les pel·lícules yanquis aquestes de... Oi, hi haurà la intel·ligència artificial, ens destrossarà tots, tal... I està tothom preocupat perquè una intel·ligència artificial d'Austràlia...
3: Jo, si és veritat, espero que sigui ràpid. Ens han d'aixafar que aixafin ja.
1: I en Bastet va fotent merdes d'aquestes i van entrevistant gent... I així la gent, mentre es preocupa d'això, llavors per això vota Aliança Catalana aquestes merdes.
5: És que la qüestió és tenir-te acollonit, eh?
1: Acollonit! Sí,
5: quan és el Covid, és la guerra, quan és la guerra, no sé què, quan és no sé què...
1: Ai, que ha pujat la gasolina, ai, que no sé què...
2: És que el capitalisme és una màquina de fer crisis perpètua.
5: I, bueno, i la por ajuda a l'individualisme, i si no hi ha comunitat no hi ha rebel·lió, i aquí estem.
4: Però algun dia ha d'eclosionar tot.
5: El que ja és Netflix.
1: No,
5: ja.
1: I
2: no acaba d'eclosionar, no, perquè això des de, dura des del segle III. No, dura des del segle III, eh?
5: Perquè encara tenim coses per perdre. Quan la lies perdes quan no tens res a perdre.
3: Hem arribat aquí parlant de Maurici, que anava al Rebellion Fest.
2: Moltes coses. Digues, digues. Què dius?
3: No, dic que hem arribat aquí parlant de Maurici, que anava al Rebellion Fest.
1: Sí, bueno, és igual.
2: Maurici és la polla,
1: eh? El guió d'aquest programa és així.
2: En Maurici és la polla. Mireu el puto documental, que és molt bo. Maurici, ja, que hi ha un rato que està allà amb la seva parenta mirant la tele, que és aquí que Orismaki, però
1: estan sopant amb la seva, amb els seus pares i la...
2: És aquí que Orismaki, estan allà mirant la tele, allà, no sé, no sé què collons miren.
1: És un grande, aquí en aquest programa som fans del Maurici.
2: Molt fans.
1: I ens traiem el barret.
2: Molt fans. Jo, el concert que va fotre l'altre dia allà, increïble.
5: No era tot, però és que a més, si la música és actitud, en Maurici la té 100%.
2: Sí, és increïble, tio, és increïble, tio. I la cançó de Nacho Cano, Hijo de la Luna, o sigui, jo crec que és de lo millor del rock català dels últims 500 anys. És molt bo, tio. I la de, i aquella de coincidències anecdòtiques.
5: Ah,
2: és que és molt bo, tio. És molt bo, jo em parteixo cul. Què més? En Maurici, qui més us hi ha influenciat?
3: Sí, jo què sé, jo...
2: Delta Baix, els havia sentit dur molt o no?
5: Mira, jo Delta Baix els vaig descobrir relativament fa poc, perquè no els havia sentit mai, i arrel de tocar amb ells, lògicament els mires. I la veritat és que van molar molt, i he escoltat bastant el Bandcamp, tio, i em flipen bastant Delta Baix.
2: No, però jo et dic una cosa, em pensava que estàveu més influenciats per Delta Baix, i jo no crec que estigueu...
1: No és tan antifol.
2: No s'assembla. Jo pensava que seríeu més Delta Baix, i no sou gens Delta Baix. No, evidentment, i no perquè Delta Baix siguin bons i vosaltres pitjor, ni ells més bons. És molt diferent. També el rotllo trompetístic li fot un rotllo molt allò, més, molt funerari.
3: Més melòdic.
2: Eh? Funeral etrusc.
1: No, és que...
2: Funeral etrusc.
1: La trompeta li dona com un... Com un núvol. Sí. No com un núvol, no, està allà sostenint...
2: Sembla una passejada de mamut.
1: Sí, s'està allà
5: sostenint... I en grups amb el que fem també, jo què sé, Tiger Jaw ens mola molt, que sí, també has de fer una versió...
2: Sí, sí, quina versió feu?
5: Tiger Jaw.
3: No, never saw it coming.
1: No us conec.
2: La feu en anglès o en català?
1: Perquè és català.
2: I com es diu?
1: Tiger Jaw és un grup.
3: No ho vaig veure venir.
1: No us conec.
2: Ah.
3: Bueno, o sigui, és això...
2: La veig, l'última, l'he fet un asterisc. Molt bé.
4: Al final teniu una influència molt emo Midwest, no?
3: Sí, jo hasta puntejos d'aquests crec que em recorden algú més de rotllo de Rancid o... O intento que s'hi sembli perquè m'agrada.
2: O sigui,
6: Rancid amb, com es diu, amb Trist.
1: Dedueixo que teniu entrada ja per Chuck Ragan.
5: Sí, és que haurà de dir Chuck Ragan també. Joder, sí, tio, el folk aquest seu també ens ha influenciat.
2: On toca?
1: A la Descomunal. Dos dies ja no hi han entrat.
2: Oh, tu tens entrada?
1: No, però ja faré alguna cosa.
2: Ja faré un forat.
5: I també ara que
2: on busquen... van les rates?
1: Exacte. No, però mira, per exemple, vaig tenir la sort i al mateix temps la desgràcia. Fot un parell d'anys, tocava Hot Water Music, feien una gira amb Samiam. Mm. I amb el Roger, amb el meu fill, vam dir, hòstia, anem-los a veure a Glasgow, perquè per aquí no passaven. Mm. I vam agafar ell des de Madrid i jo i la Sara des d'aquí a Barcelona i vam quedar a Glasgow. I arribem al concert i els altres del grup no havien pogut volar perquè era com no sé quin huracà, no sé quina polles... i no van arribar,
3: bueno,
1: i va tocar ell sol. O sigui, vam veure Hot Water Music, cançons de Hot Water Music, amb ell sol a la guitarra, amb un de Sami, amb estones tocant amb ell. Hòstia. I em va semblar, anava a veure una cosa, vaig pensar, hòstia, ja, quina puta merda. Però un cop vaig acabar el... de veure el que va fer, vaig pensar, hòstia, pues he vist una cosa...
2: Històric, no? Això és històric.
1: O sigui, he vist les cançons de Hot Water Music tocades amb el de Chuck Ragan i amb un de Samiam, allà van anar fent i tal, i la gent...
5: És que el format cantautor mola molt, eh? O sigui, el format de la persona sola amb la guitarra a mi m'agrada molt. A més, pots cardar també molta tralla i ficar molta ànima tocant un sol amb la guitarra.
1: Sí.
5: Que a vegades la gent ens diu que es troba a faltar una mica la bateria i això, a vegades pot passar.
1: És un altre concepte.
5: Però crec que és això, tio, el format aquest més cantautor mola molt, tio.
2: Jo crec que no es troba a faltar la bateria. Realment, no.
1: Jo no. El bo que teniu vosaltres, per exemple, la diferència de dalta baix amb ells, és que ells escoltes les seves cançons i les pots corejar, et pots posar a cantar com si estiguessis...
2: No, però les dalta baix també.
1: Jo crec que menys.
2: No, què dius?
1: Jo per mi menys.
3: Podés menys melòdic.
1: No, és menys melòdic. El vostre és com més... com més de taverna, com més tabernero, com més
2: no,
1: de...
2: però FP i dalta baix, hòstia, FP, busquen sí. Molt el cor. No sé si ho busquen, però troben molt el cor.
1: L'últim disco de dalta baix, com que és així més tristó i tot això, jo crec que no té la força, l'eufòria. Aquest d'arrencar-se al públic a cantar, no?
2: La catarsi.
5: No ho sé, jo no ho veig tant, eh? Jo d'alta baix el trobo molt himne, també.
2: Jo també els trobo himne, jo els trobo himne.
1: Potser és la meva sensació.
2: Puny i mocador.
5: Sí.
2: Somicar. Corejar i somicar.
5: Bueno, aviam molt si bevem i la gent se sap les nostres cançons.
1: Bueno, això és qüestió de que ho sentin. Sí. I ara quan surti el programa l'enviaré al Basté, que ho posi un dia i...
3: No.
2: Per quina cançó anem? Sol Solet, anem a sentir Sol Solet. Aquesta és molt naïf, però és molt bona.
5: Aquesta,
2: és com naïf, sembla en plan rotllo, la primera que vaig treure que en tenia 15 anys, no?
5: Pues jo crec que aquesta va una mica lligada amb l'altra.
2: Amb l'altra.
5: O sigui, va haver la cançó d'amor, no
2: i
5: va funcionar, llavors ja...
3: Sí, exacte.
5: D'allà surt l'altra.
2: Solano, Solano de Cabres. Pues anem a sentir, que és molt més preciosa.
1: La guarderia d'aquí la Roca de tota la vida es deia Sol Solet,
3: que és el solar
1: que tinc al costat de casa meva, i ara hi ha uns xavals que ho van ocupar fa 2 anys, que és l'Ateneu Popular La Foradada, i estan on hi havia la guarderia Sol Solet, i són veïns meus.
3: Que per cert,
1: és un bon lloc per anar un dia a vermut. Ja els hi proposaré.
3: Ah, perfecte.
1: Perquè hi aneu un...
2: Fan, han fet alguna,
1: les, per exemple, les Baby Gen ho van fer. El que passa que molaria més com el rotllo al pati, a l'hivern. A dintre no és molt gran, són sales allò...
2: Ara ja no hi ha hiverns.
1: No hi ha hivern que valgui. Ja, no, però que mola més allò rotllo, saps? A bon fort. Temps, al pati...
4: El que em va dir l'Adrià,
1: pati...
4: que havien ocupat l'Ateneu. És aquest.
1: És ben bé el pati del costat de casa. Com no tenen llum i com fan alguna cosa, els dono jo, em passen un cable i els enxufo a casa.
2: Va, fotem-li Sol Solet.
1: Sol Solet, vine a veure que tinc fred.
2: Subi!

0: mal al cor. Quin mal al cor. Va, i la següent és el hit, no? M'equivoco o no m'equivoco?
1: L'alzina.
0: Sí.
1: De moment sembla que sí.
0: Com diferencieu una alzina d'un roure?
2: Per la fulla.
1: Per la fulla.
0: Quina és la que punxa?
3: L'alzina.
0: Quina és la rodona?
3: El roure.
0: Joder. No, no estava preparat. No estava preparat.
4: No, ara sí.
0: Que cabrons. Semblava que estigués preparat.
4: Sí,
0: no?
4: Però no, no, no.
0: Ah,
4: no,
0: vale,
4: no,
0: vale,
4: no,
0: vale.
4: No, dic, si tu tinguessis un pati a casa i haguessis de plantar un arbre, què plantaries abans? Una alzina o un roure?
0: Hòstia.
1: El meu germà se li va cardar una alzina al cap i va plantar una alzina.
4: Sí?
1: Hem de plantar una alzina.
4: Jo em sembla que plantaria un roure, mira què et dic.
0: Sé que l'alzina és més sofert, eh?
4: És més oferta?
0: Em sembla que sí.
4: Això també ho diuen de la roba.
2: Cal donar un ombra i uns mosquits que no vegis tu.
0: Eh? Hòstia,
2: puto.
0: Sí?
4: Sí. Alzina?
2: Sí, està ple de...
1: A la putada i els ocells.
2: També.
1: S'hi carden molts ocells.
0: Sí?
1: Sí, i donen pel cul al dematí, però bueno.
0: Però el roure també, no?
1: Segurament, segurament.
0: Ah, vale, vale, vale.
2: Els arbres en general.
0: Sí. Els arbres en general. Bueno, pitjor tenir una parada d'autobús,
1: sí,
0: que és el que tinc jo, total. Sota casa. Una parada d'autobús i aquell que recull el vidre, que fot un xivarri, fot un xivarri.
1: I un col·legi, jo tinc un col·legi. El pati de casa d'un home, el pati del col·legi, me cago en Déu.
0: És veritat, sí, pobres...
1: Quina mania la gent amb tenir fills, eh?
0: Pobres nanos, estan atontats, tio.
4: Sí, sí. Bueno, no, allà Manlleu tenia una comunitat magrebina que tenen molts fills tots, no? O no? O ja no?
1: Saps que s'hi fa una puta, eh?
0: Hi ha de tot.
1: Sembla que n'hi ha més d'aquí que no els haurien de tenir.
0: De tot i força. Per cert, que de Manlleu és el Jordi Puntí, és de Manlleu també. Un que és escriptor.
1: Hòstia, de Manlleu hi ha ah, no, aquest és de l'Esquirol, dels Bubobs, que també cantava amb els Esquirols.
0: Ah, sí?
1: El violador de la corda.
0: En Crosses, en Crosses.
1: Aquest és de l'Esquirol.
3: En Lluís Soler.
1: Aquest.
0: Ah, sí, el que cantava visca els Bububobs.
1: Sí, però aquest és de l'Esquirol. No, aquest, aquest era dels Esquirols. En Lluís Soler era el violador del cor de la ciutat, em sembla.
4: Sí, sí,
3: el Lluís Soler és el que ara el fan servir per qualsevol anunci, per ficar qualsevol veu nova, està allà.
0: Bueno, en sèrio, quin és? No el controlo.
4: Sí, un així de molt alt. Era en Tomàs, el violador del cor de la ciutat.
0: Sí, hòstia, cor de...
4: Ah, no, jo en tinc.
0: Jo el cor de la ciutat no l'he vist.
4: El que també és de Manlleu és el Llucià Ferrer, no? El Rap en Cipots.
0: Ah, Llucià Ferrer, aquell calvo, el gran calvo. Hòstia puta, tio. Creieu que li maquillen...
1: La seva germana és la meva gestora?
0: Sí, mare és
3: la
0: seva.
4: Té una gestoria, no? Té una gestoria, no?
0: Creieu que li maquillen molt la calva pel programa o què?
3: Bueno, és que el brillo de la calva és una putada.
0: Com ho tapes? Ja em fotre ni bé obscura, no? Ni bé negra.
4: Però són gent d'aquests que ha marxat ja de Manlleu i no ha tornat mai més?
0: No,
3: aquell Lluís Soler continua a Manlleu i sí. Llucià no ho sé, no li porto la
1: puta. Viu davant de casa del primo, en Lluís Soler.
3: Sí, Lluís Soler sí. Jo no sé quin altre erudit hi ha allà a Manlleu.
0: Tu ets de Manlleu, tu també, ereu?
1: El xaval de pa negre també és de...
3: Ah, sí? El xaval de pa negre.
0: El nen petit aquell.
3: Que ara s'ha cardat catxes.
0: Però ja deu tenir 40 anys. Que s'ha cardat?
3: Catxes.
0: S'ha cardat.
4: Va a gimnàs.
0: Em pensava que s'ha cardat clanxes. Bueno, dic, qui no? Qui no?
5: Quina novetat, no?
3: Sí, qui no t'ha fotut?
0: Vull dir, a partir dels 13 anys...
4: En pa negre estava molt encasellat i ara vull fer...
0: Pa bimbo. Vull fer pa bimbo.
4: Kung fu panda.
2: Panrico era un bon nom, eh?
0: Sí. Panrico, pa bimbo. Són de Mèxic, eh, els de pa bimbo?
1: Són mexicans.
4: Comprar els mexicans fa anys, sí.
0: No, però ja ho fabricaven a pa bimbo.
4: No, això...
0: Em sembla que sí, eh?
4: No, això ho van comprar...
0: Un moment, us dic una cosa. A Kill Bill surt una escena que estan menjant pa bimbo.
4: Ah, sí?
3: Ah, sí, però que en Bill està fent el sàndwich...
0: Em sembla que
3: sí,
0: estan menjant pa bimbo. Es veu.
3: Ah, es veu la bossa de pa bimbo?
0: T'ho juro que es veu.
3: No jodes, tio.
0: Jo crec que és mexicà.
3: Abans dels 5 punts per fer explotar el cor, no? Es veu la bossa de pa bimbo.
0: No, em sembla que és quan va... La tia va buscar amb una que està amb la seva filla.
3: Sí, la que és la...
0: La primera que vol matar.
3: Allà que amaguen els ganivets quan entra la nena de col·le.
0: Sí, doncs em sembla que allà estan menjant pa bimbo.
2: Aquí al Bill també posen Lola i Manuel.
0: És veritat?
2: Sí, la Todo es de color, amb una escena que hi ha el paisatge, i llavors surt la... Com es diu? L'Emma Thurman? No.
0: Sí.
2: I va amb el cotxe i arriba a aquell bar, que llavors comença a fer Beowen Off. I sona de fons a Todes de color.
0: Sí, que surt.
2: O tu mirada,
3: sí.
0: Sí que surt. Perquè un cop en un mercat d'aquests de merda, vaig comprar un disco d'aquests i sortia. I hi havia la cançó. Hi havia la cançó i vaig pensar, no sé quan collons la posen. Que per cert és un disco bastant petardo, no m'agrada gaire, però bueno. Aquest de Kill Bill, músiques no sé què de Kill Bill.
2: El
0: Lola i Manuel m'agrada. Encara que el Manuel la tostava, eh?
2: Això ja no m'agrada.
0: Ah, sí. Sí, a la Lole, a la Loles.
1: Nosaltres vam sortir a les de l'hoquei.
0: A on?
3: A les de l'hoquei. Sí, sí, sí.
0: A on?
4: Es gravava allà a Osona.
3: Sí, sèrie, les de l'hoquei.
0: Ah, sí?
4: Es gravava allà a Osona.
0: Hòstia, molt bona, no? Han fet segona part o no?
4: Sí, van fer dos temporades.
0: Sí?
4: Van fer dos temporades.
1: Bueno, va cobrar bé.
0: I què veu sortir? Però què veu sortir, tocant?
6: Com a mínim van firmar-ho.
0: Què veu sortir, tocant o què?
1: No, també era una escena que estaven en un bar i sonava Llacuna de fondo.
2: A mi també em va passar amb una altra de sèrie de TV3. Amb l'Hereu.
0: Llacuna encara seguiu o no?
1: No.
0: Ja. Per què no?
1: Perquè era un drama. Un se'n va anar a viure a Perpinyà, va tenir una canalla, l'altre de Cassà de la Selva, jo i l'Eloi de Manlleu...
6: Jo estava a Barna, sí. En aquell moment...
1: Quedàvem cada dos mesos... I
0: podíeu haver agafat xerrar... aquell, que sap tocar de tot.
1: Sí. Sí. Es quedaven a xerrar del Barça, i bueno...
4: Bueno... Xerrar del Barça està bé.
2: Ara, abans no.
4: Què més? Ara anava a dir alguna cosa d'això de...
0: Ah, anem a sentir la cançó Alzina? Anem a sentir la cançó Alzina o no?
4: Sí, espera...
0: No, tu, no l'hem sentit encara, Alzina.
3: No l'hem sentit.
0: Va, digues, explica l'anècdota. No t'allarguis, eh?
4: No, això de les sintonies... Això de les,
0: ja m'allargo jo.
4: Això de les sintonies que Bolit també els hi van agafar la cançó per Cites.
1: La Gran Família també.
4: No, Cites. Ah, la Gran Família també.
1: Hi havia el tema final que em sembla que era de la Gran Família, que també era de Bolit.
0: Què és la Gran Família?
1: Una altra sèrie, aquesta de
6: TV3.
0: És una pel·li de les... Bolit és una pel·li de l'Steve McQueen. No l'he vista.
3: Bullit és una pel·li, l'Steve McQueen.
0: Sí.
1: Que sí que surt del Mustang aquell i tal.
0: Bueno, va, anem a sentir la puta cançó.
4: Va, si no, és que... Alzina.
0: Oh, un moment. Prepareu les gravadores. Només us dic. Prepareu les gravadores, graveu aquesta cançó.
2: Vale.
0: O bocador, o prepareu les gravadores, perquè aquesta cançó, quan s'acabi, la voldreu tornar a sentir al moment.
4: Exacte.
2: Però només tres cops.
0: Tres cops, després ja pagant,
4: eh? Pagar, eh?
0: Després ja pagant, eh? Cobren núvol. Ens cobren el núvol.
4: El núvol és que ens fot unes taxes molt grans. El fill de puta del núvol, a sobre de fer el notes, ens posa taxes.
0: Cobra el núvol. El núvol cobra... No, saps què m'han explicat del núvol? Aquesta sí que és bona. Ja acabo, eh? Perquè si no...
4: Que és coix.
0: No, que tu li envies un llibre i al cap de 5 minuts té una compte a Wallapop i al cap de 5 minuts ja l'està venent.
4: Ah, tu l'has enviat gratis.
0: Tu l'envies gratis perquè el ressenyi i potser el tio li diu: tu, llegeix-te aquest llibre i fes la ressenya i torna-me'l de seguida que el petjaré igual a pop.
1: Quin fill de puta.
0: En sèrio. Clar, i el ven a preu de llibreria perquè és un llibre nou. Doncs bé, no? molt bé, núvol. Així també... Bueno, s'han de fer passatones, no? Alzina!
4: Amb això, espera't, amb això que fa, em sembla bé.
0: Això no em sembla.
4: Això,
0: mira, això no em sembla malament.
4: De lo que ha fet,
0: em sembla pitjor els articles.
4: De lo que ha fet, això és el millor que ha fet a la seva puta vida. Treure't unes passatones amb un pesat que t'envia un llibre.
0: Amb Wallapop. Sí.
1: Com a mínim no fa una ressenya de merda.
0: No passa res, és veritat. Pues va, no? I el que passa és que a vegades a lo millor pots comprar a Wallapop un llibre que encara no està a les llibreries. Perquè el tio ha anat tan ràpid a llegir-lo i el tio ha anat tan ràpid a
4: pensar-lo. Que no llegeix una merda, que s'ho inventa, igual que el de la crònica del,
0: va,
4: de Vic.
0: No va anar a Vic.
2: Va anar
0: a Figueres. Va anar a Figueres, un festival de pintura.
4: De pintura.
0: De jubiletes. Va, vinga, Alzina.
4: Alzina.
1: Gas.
7: Un, dos, tres, i...

0: no, vaya de mazo, tío, aquest és increïble. Sí, sí, sí. Això és de l'últim casset o què?
1: No, aquesta ja fa més dies, eh?
2: Sí, però tampoc és de les més velles, aquesta relativament
0: no,
2: nova.
0: No, t'has de mantenir en aquesta línia. Sí. T'has de mantenir aquest nivell d'exigència, eh? No, és molt bona, joder. Aquesta és la que fas al final, fas l'udol de la guilla en gel?
2: No, l'udol, ara no sé qui la faig.
3: La cançó d'amor.
2: La cançó d'amor.
4: A vermell, no? A vermell?
2: No,
3: no, la cançó d'amor.
5: És la més gimbró, no, aquesta?
2: Quina? És la més gimbró.
5: De les venes de peces. Ah.
4: Aquesta era de les venes.
0: Tots,
4: de,
0: tots sou gimbrons?
3: Sí.
4: Sí.
0: Bueno. Tots? Ell també, el
3: no,
0: trompeta?
3: No, no, jo vaig al gimbró.
0: Ah, menys mal, menys mal.
5: Bufa i prou.
0: Menys mal.
4: A veure, ja sabia quins braços.
6: Jo hi vaig perquè vaig veure un vídeo a l'Instagram que deia que si tenies més de 35 anys havies de fer peses.
0: En sèrio?
6: Sí, i m'ho vaig creure.
4: Què vol dir fer peses?
6: Que has d'aixecar pes. Si no,
4: no, mira, fots uns braços, me cago en Déu, macos, macos.
6: Sí, la tripa també.
4: No, tripa no.
0: Però bueno, un moment, això si s'està dos mesos sense anar al gimnàs, tot això és pallaringa.
6: Sí, això és aigua.
0: Ah, no,
6: és aigua.
0: És aigua, no?
4: Què vols dir, que el fet aquell del tatuatge es converteix en un llacardaix?
6: Exacte.
0: Sí.
6: Torno a Sargantara.
0: No passa res, us cobren molt al gimnàs o són gimnasos autogestionats?
2: Bueno. Sí, una cooperativa. Sí.
0: Una cooperativa homosexual.
6: Exacte. Gimnàs de barri.
0: I un moment, i quan us fiqueu a la sauna, hi ha sauna al gimnàs o no?
6: No.
0: Ah, jo pensava que la gent es fotia allà unes encigalades.
4: No, que és el municipal de, no? El municipal de Manlleu.
6: O és el que tinc davant de la botiga, que és el barato, i el que està allà.
4: Vas allà i pim-pam. Hi ha
6: quatre iaies i...
4: Jo ara
0: quan us fiqueu a la sauna podeu pixar? Pixeu a la sauna? Bueno,
2: jo crec que és obligat.
0: Com que s'asseca de seguida, no? Bueno, dic, fot tant de calor.
4: La gota no arriba a terra.
0: No arriba a terra. No.
4: És com el celler de Can Roca, que
0: es transforma
4: en vapor i llavors te'l menges.
0: No, i també és fusta, que la fusta xucla.
5: El que faig és anar i tiro bombes fètides.
0: Allà
5: a la sauna.
0: A la sauna?
5: Sí, clar.
0: Home, no, però per què? Perquè la gent està allà pallejant-se i tal, tio. Joder. Bueno, va, què més?
4: Són palles a la sauna.
0: No, home, què fotràs allà amb la calor que fot?
2: Què, no?
0: No, què faràs? No pots estar amb el mòbil, que se't espatlla.
4: Homes musculats, despullats.
0: Amb un lloc que fa calor.
4: Pallots
0: múltiples. El timón holandès.
4: Per això m'he apuntat jo anglès. Saps que dilluns començo anglès?
0: Jo també m'ho apuntaré. On?
4: Al costat de casa, aquí, a la cuineta, al costat.
0: Jo també m'ho apuntaré.
5: No, no, vaig parlat de l'esprai de gas, de la pebre que va tirar aquell home.
0: No em vaig enterar. Ah, sí, no em vaig... Explica'm la moguda, no entès res, no entès res. La Ayuso.
4: No, ho va dir una diputada, que és policia del PP de Galícia, que va ensenyar un pot d'aquests de gas pebre.
0: Sí.
4: Al
0: Parlament, sí.
4: Al Congrés de los Diputados i
5: la tia
4: de la presidenta, la tia aquesta mallorquina, li va dir que havia ensenyat una arma i que havia de marxar i tal. I la tia pues, va anar i li va dir a un dels segurates, un subnormal d'aquests que... Els...
0: Sí? Per...
6: Aquest de Desocupa.
4: De Desocupa, aquí sí, un subnormal d'aquests li diu... Ei,
0: aguanta-t'ho.
4: No, manda això, diu, buida-ho. I
0: direm que estava buit.
4: No, buida-ho, que ho vull tornar a ensenyar després quan sortien els periodistes i tot el rotllo. I l'altre subnormal va anar al lavabo i ho va buidar i va crear allà un clima tòxic.
5: Tothom es va quedar toxicat.
4: Sí, sí,
0: no,
4: sí. Va quedar...
0: Va anar allà fotent ratlles a punt de bala.
4: Sí, sí. I el tio va agafar i
5: va dir,
4: això ho tiro al lavabo. I va començar, suposo, a tirar allà. I va crear un gas tòxic allà al Parlament, no sé quants marejats, els lavabos precintats, van haver de pixar...
5: I a l'oficina de PNV i Vox els van tindre que buidar a tots.
4: Sí, sí, sí.
0: Hòstia, que fort, no sabia.
6: Tots perquè no us podien anar...
0: No, jo vaig veure les fotos i tal, però és allò que vaig dir. Ara he d'obrir un diari per llegir aquesta merda que me la sua.
5: És una bona manera de matar tothom, no?
0: Que guai, no, tio? Però un moment, el primer afectat hauria ser ell, no?
5: El
0: segurata.
4: Clar, el segurata, espero que se'n passés pel lavabo.
0: Perquè tu tires a l'aigua i l'aigua no absorbeix. No,
4: no sé com ho va voler cuidar, no sé on ho va tirar.
0: Ah, o potser el forat de la pica.
4: La pica o no sé què devia fotre.
0: El potser s'ho va fotre pel cul. D'aquest forat no sortirà mai.
5: Frankfurt picant.
4: Ah, és com si tu agafes un...
0: Però això serveix per cuinar?
5: No,
3: així una mica, falta una mica de pebre.
0: En l'ànec.
3: Allà,
4: no,
0: no, acabarem menjant això. Va, hem sentit el Zina, sí, eh?
2: Sí.
0: Vale. Pues ja estem acabant, eh? Ah, no, encara en queden dues.
2: Dues.
4: Ara, home.
0: Va, però expliqueu-nos alguna cosa que no ens ha explicat res. Us va conèixer a l'escola, amb un d'allò... L'altre dia...
4: A Manlleu...
0: No hi ha escoles.
4: Vols que et digui on...
0: Manlleu no hi ha escoles.
4: No hi ha escoles.
0: No ha arribat.
4: Vols que et digui...
0: Foten allà un descampat.
4: On es coneix tothom a Manlleu?
0: El bar Papet.
4: El Brindis.
1: El Brindis.
0: No? Sí o no?
1: El Brindis i el Topo.
3: Sí.
1: Bueno, jo ja que anava a la mateixa escola, però ell anava... En Enric anava a la classe del meu germà. O sigui, ens coneixem com de sempre.
0: Del teu germà gran o del teu germà
1: gran? Al mitjà.
0: Al mitjà.
1: Sí. I
2: en Marçal de... No sé.
3: Jo amb ell de cuna i amb ell, que quan tocàvem en Nadales, sí. En Nadales li va proposar que vingui una trompeta i va dir, jo no tinc clar, jo no tinc clar. I li vaig dir, no passa res, Riqui, jo vinc.
0: I si, no ens agrada?
3: Et mola, i si no et mola, doncs no vinc més, no passa res, sense compromís. I al final li va agradar i aquí estic tocant.
0: Amb Llacuna tocaves la trompeta també?
3: També, també, si només sé tocar la trompeta.
0: A quin més grup has estat, tu?
4: Hòstia. A partir de la setmana que ve em fan 20 pujol.
0: A veure, si vol,
4: Bueno,
0: si
4: tens, vol. T'he dit que preparessis el contracte.
3: Està aquí. Ah, vale, ja el firmarem.
0: No, va, expliqueu-nos en quin grups heu tocat, que això també a vegades dona...
1: Jo amb en Guillem a Desperdicios...
4: Que macos que éreu. Allà sí, us vaig conèixer jo.
5: Jove.
4: Quants anys teníeu allà?
1: 14-15.
0: Els Turnstile també eren de Manlleu?
1: Sí.
3: Els Turnstile, doncs...
1: Nadales, en Carles Generó, que tocava amb en Guillem a l'Hereu, i l'Eloi en Nadales, el mateix bateria.
4: Això
1: era Turnstile.
4: De Desperdicios...
1: Hi havia en Costa, en Guillem, sí. En Cabre, en Valls, en Xico...
4: En Cabre, que l'altre dia va tocar...
1: Toca en Black...
4: No, el Sucre va tocar divendres...
1: Qui
5: va tocar?
1: No, en Cabre no. En Cabre tocava en Tropical.
4: El xaval Rosset, vull dir, el guitarra... El xaval Rosset que tocava amb vosaltres en Desperdicios va tocar l'altre dia, no? Com se deien aquells? El xaval aquell no havia tocat amb vosaltres, també.
1: Amb Valls, el de...
4: Amb Louis Armstrong.
5: Sí. No, però aquest era el Moreno.
1: Sí.
4: Però el xaval aquell Rosset, el Valls aquest, no tocava la guitarra també en Desperdicios?
1: Sí, però és el Moreno i més alt.
4: Moreno és Rosset, no?
1: No.
4: Ara és Moreno.
1: Sí. El Rosset
0: ara és Moreno.
4: Bueno, Rosset. Bueno, el guitarra de Louis Armstrong...
0: Aquest tros el farem servir per la falca publicitària.
4: I l'altre és el més heavy, el Rosset que dic jo és el més heavy. Exacte, aquest era l'altra guitarra. I aquest amb qui toca ara? També amb rotllo metal i així, no?
1: Sí, és com rotllo Mogwai, Explosions in the Sky...
4: Sí, ara els he confós els dos.
2: Aiem, no?
1: Això, Aiem...
4: Amb Desperdicios vau arribar a tocar el Molí, no? Sí, no?
1: Sí, una vegada. Amb Disvestis Dangerous, em sembla.
5: Sí?
1: Que eren els de Cream, em sembla.
5: Sí. Ah, sí.
1: I Dead Bones, em sembla, vam tocar aquell dia.
5: Ah, dos vegades, doncs.
1: Sí. Que vaig vomitar molt aquell dia.
5: El molí...
4: Això és que et vam convidar a moltes cerveses.
0: Vaig, aquell dia vaig vomitar molt rato.
1: Vaig vomitar molt. I me'n recordo que em van trobar en un banc, que o sigui, del que havia arribat a vomitar em sortia hasta sang del nas, que em van trobar allà mort en un banc.
0: Tot el banc vomitat.
1: Sí.
0: Vas fotre un cartell recent vomitat.
1: Exacte, recent vomitat. I bueno, a mi Miquelet em va ficar el maletero del blanc.
4: Manlleu és perillós, però la Roca, si vens de nit, també,
1: pitjor. Em vaig despertar en un maletero d'un Land Rover. Quan em van obrir vaig caure a terra. Sí. Aixecava molt malament.
0: I tu has estat en algun grup? No,
2: jo vaig començar sol, que em deia Ricky Mann. Llavors el meu cosí, Ricky Mann i Ballús d'Aigua. Llavors amb Anales, Ricky Mann en Kowalski Motherfuckers. I llavors Mossega Roques.
0: Molt bé. T'he de dir que Mossega Roques és el millor, eh?
2: Sí,
0: de moment, Ricky Mann, no sé què, no sé quant. Una mica rotllo raro, eh? Sí. Mossega Roques és fantàstic.
4: El nom és acollonant.
5: A mi em recorda de Tortugues Ninjas.
0: Sí.
5: No?
0: Sí.
5: Una mica?
4: No, i és el nom de... Tu d'on ets? De quina... Saps allà els pobles que...
0: De Can
2: Mossega Roca.
4: Jo soc de Can Poca
2: Jaume
4: Roca.
2: De Can Rata.
4: Exacte, jo soc de Can Poca Roba. Doncs d'on ets tu? De Can Mossega Roca.
0: Mossega Roques. Jo encara fotria Rossega Roques.
5: El nom
0: fa la cosa.
5: Quan tu tries un nom per una banda, influeix perquè llavors, hòstia, la gent se'n recorda més o menys.
4: Sí.
5: Això és no?
4: Final, bueno, és com vosaltres amb l'Areu Escamp, que era un nom molt ben triat. Sí,
0: la gent deposita les seves esperances en aquest nom.
5: Ah, no, el nom, no. Era allò. Sí.
1: No, com era, és el silenci i aquestes merdes.
0: És com, per exemple, si veus una ampolla de cacaolat amb una bandera d'Espanya, una ampolla de cacaolat amb una bandera d'Ucraïna, aviam quina té més bon gust.
4: No, però... I, per exemple, ara ja s'anem això amb el nom de les cases, que, clar, tu arriba un moment que tu ets fill o net de dues cases. Pues, per exemple, jo sóc de Can Poca Roba i de Can Batista, que era la iaia.
5: I què és Can Batista Poca Roba?
0: I ningú vol ser, ningú,
4: no, ningú vol ser de Can Batista. Tu li dius, fins i tot els meus cosins, els meus, no, tothom vol ser de Can Poca Roba. Els Poca Roba són ben parits. I els Batistes, ja el nom... ja és...
0: Home,
4: tu li preguntes a qualsevol.
0: Era el dictador de Cuba.
4: Què ets, Batista o Poca Roba? Poca Roba, me cago en Déu.
7: És que les erres molen, molen.
4: Molen, i això
0: les erres molen.
4: Mossega Roques, me cago en Déu.
7: Les erres són ben parides.
1: Que jo no sé quin triar, perquè era o Can Trasic o Cal Cisteller, llavors.
4: Ah, Cisteller mola, eh, també.
7: Sí. Can Trasic.
4: Trasic.
1: Trasica.
0: Trasica.
1: Trasica. Sant Hipòlit, era.
4: Però què ve de Teresa?
1: Ni puta idea.
0: Sí, Teresa,
1: no, perquè no hi havia nominatiu. La família no hi havia
0: Teresa. Sí, que és un nominatiu de Teresa.
1: Sí.
5: I no, no serà el nom d'home de Teresa Trasic?
4: Ah,
0: no, com?
5: O sigui, com home, Trasic. Masculí, Trasic.
0: No, però ell diu Trasica.
5: Ah, Trasica, Trasica. Sí, sí.
4: Però és que a vegades aquests noms venen
0: sap
4: de...
0: Sap un Trasillo.
4: Venen de que el meu cunyat és de Can Cuana i tu investigues i resulta que la fot... no sé, 100 i pico anys enrere, es deia Joana, la tia, yeah, la mestressa d'aquella casa i la seva rebesàvia. I de Joana, doncs allò, la pobla de Joana.
1: Sí, sí. Cal Cisteller sí, perquè a casa de mi mare era el Cisteller de Manlleu.
4: Sí, sí, sí.
5: Feien cistells.
1: Feien cistells.
0: També feien
4: cistells. No, aquí hi ha una anècdota. Aquí hi ha una anècdota.
0: Marieta Cistellera.
4: Aquí hi ha una anècdota molt bona, aquí al poble, que m'hi ha explicat el meu avi. Aquí al carrer de baix, al carrer Major, allà anant cap a l'església, hi ha una casa que es diu Cal Previngut. Vale? I aquest tio, als anys 50 o així, era un tio que venia de Barcelona i va venir aquí a la Roca a viure. I el tio el primer dia va al bar del poble que hi havia en aquella època, el bar Gol, el Gol perquè es deien de cognom Gol, no per res de futbol, eh? El bar Gol, i el tio entra i en l'Avelino del bar Gol el que li va dir, tu ets nou del poble, no? Diu, sí. Diu, vés al tanto que aquí la mínima que fotis un d'això et fotran un mal nom. I el tio va dir, li contesta, no, ja m'han previngut. Van a la tarda a fer el que fem llet, ja, i ara ja, el previngut, ja, mira, el previngut.
1: Ja,
4: i a l'any 2026 encara continua, és que el previngut, però a vegades són aquestes xorrades que dius, sí, sí, mira, el llest, el previngut, ja, i ja li va quedar el previngut.
1: El tens.
4: Això és com el legal, el nostre bateria legal també ve d'això. Ja. O sigui, el tio era un tio que nosaltres els de la Roca anàvem a Granollers, i veiem un tio allà amb cresta, tal, això, quan teníem 17-18 anys, i un dia en Gaddafi, en rei Gaddafi, l'agafa i diu, que no sé si és un lleiatari, tu de què vas? I l'altre diu, no, jo de legal, i ja li va ja quedar legal.
1: Legal.
0: Lo primer que dius, lo primer que dius. Bueno, va, anem a sentir muntanyes o què?
2: Vinga. No, ara vermell i negre.
0: De què tracta? Ah, vermell i negre?
2: Vermell i negre.
0: Va, de què tracta? Muntanyes l'hem sentida?
4: Muntanyes
1: no l'han tocat. L'hem canviada.
4: És l'última, la de sortida, eh?
1: Retirada.
4: Ah, retirada.
7: Sortida, retirada.
4: Ara anem a vermell.
0: Doncs vinga, de què tracta?
2: Vermell i negre em sap que és de les que fem la més vella i no sé gaire de què parla, tio.
0: Ja no te'n recordes, no?
2: Totes parlen
4: la lletra
2: de la soledat...
4: Però les lletres les fas totes tu.
2: Sí, sí, d'estar ratllat, de merdes d'aquestes.
0: Però et sents molt sol o què, a la vida?
2: Una mica.
0: Sí o no?
4: Dona'm el telèfon que truquem a la Laia que torni. Laia, torna.
1: No cal.
4: No cal, no?
0: Red flag. Què més?
5: Black flag.
0: Doncs vinga, va, anem a sentir.
2: Ah, sí.
4: Vermell i negre.
0: Som-hi.

0: Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, una cosa que preguntem sempre, recomaneu-nos alguna experiència didàctica, alguna cosa, un llibre, no sé què, un exercici,
1: no, jo abans de,
0: un exercici de gimnàs.
1: Abans d'aquest em puc fer jo una altra?
0: De pregunta?
1: De pregunta per tot.
0: Sí, home, i tant.
1: Quin grup que hagueu vist darrerament de
0: quin
1: música?
0: Quin grup que hagueu?
1: Que us ha dit, hòstia, m'ha sorprès, em mola.
2: Jo de Hotelier.
1: De?
2: De Hotelier.
1: No us conec, per això.
2: Yankees, sí. I sí que és cert que només hi ha un disco que moli fort, els altres m'han semblat massa pops, però els vaig veure en un festi a Alemanya, i el directe va crear una atmosfera allà.
1: Però què fan?
2: Vindria a ser una mica del rotllo Small Brown Bike, una mica. Per aquest rotllo.
1: Sí.
2: Però no, li veies una podridura en aquell tio, yeah, que transmetia una cosa. Estava amb Pep de la Guixa, que em anava mirant en Pep amb els ulls negats i em anava dient, què està passant?
3: Hi ha el disco aquell de la casa, no?
2: Sí,
3: aquest
2: és el bo.
4: Aquest és boníssim.
0: Hi ha un disco com una casa,
1: Hotelier, dius?
2: De Hotelier.
1: De Hotelier, amb H o sense H?
2: Amb H, com d'hotel.
0: L'hoteler.
1: M'he apuntat anglès perquè no en sé.
0: Tu muntaves l'hoteler?
3: No, jo no muntava l'hoteler, jo acompanyava, sempre tocava.
0: Ets
3: resident, com vas al Rasmatàs i ets resident.
0: No, què s'ha d'haver fet del noi de l'hoteler? Com es deia? En Pinyens?
3: Qui, l'Eduard?
0: En Pinyens?
3: En
0: Pipens.
3: Ara té un bar a Vic.
0: De què és el bar?
3: De vins i
0: de camamilles,
3: menjar. No, vins i menjar.
1: Val la pena anar-hi?
0: No?
3: Sí.
0: Com es diu?
3: Està just
1: per allà a la catedral.
0: M'han dit que ja no beu alcohol, també.
3: Beu poc.
0: Beu poc.
1: Que està a la baixada.
0: Si veu, veu bé.
3: Sí,
0: sí. Si
2: veu bé, veu bé i a Cadaqués.
3: Sí.
0: Ah, si veu, veu vi.
3: Veu bé i vi.
0: Ah, vale.
2: I està tot el dia a Cadaqués. No sé qui
0: està tot el dia a Cadaqués?
2: Jo sempre ho veig a Cadaqués.
0: Me l'ha guanyat. Però què foten a Cadaqués? A part de quadros amb sorra.
2: Pues això. Ballar-se quadros amb sorra.
0: Cullerets de macarrons. Tocar la pandereta. Jo, de veritat, mira, menys mal que no tinc una bomba, perquè si tingués una bomba, la fotaria Cadaqués. De veritat, allà, tots els rastafaris aquests. Me cago en Déu. Un fa joies, l'altre fa ceràmica, l'altre fa calçotets de pell de gos.
3: L'altre hi vaig conèixer, el de l'anunci d'Estrella d'Am.
0: Allà?
3: Com es diu aquest, l'últim anunci d'Estrella
0: d'Am? El Talló, no. Un tot de polles.
3: Que va com de cowboy.
1: Hòstia, no sé.
2: Aquell capullo que recomana grups i tal, o no?
3: No sé, va amb cavall.
0: Un actor.
3: No és actor, és un...
0: Què és?
3: Un vividor.
4: Sí, jo diria que és aquest.
2: Que ara molt engunya, aquest pau.
3: Sí, és igual.
1: Ah, no és actor, ni músic, ni res.
3: Com mitja faràndula.
4: Va amb mulet o no, Guillem?
3: És un cowboy.
0: És faràndula de Girona, eh?
3: Sí.
4: Ah, de Girona.
3: És un tio així.
4: Jo no el tinc pas controlat.
3: Amb xiruques i bigot i barret de cowboy.
0: Amb xiruques i bigotis i barret de cowboy. Sembla una cançó d'en Vera Tàpies. Amb Tomeu Penya.
1: Tomeu Penya.
0: Vau veure els Maldol l'altre dia, que ben parits que eren, tio?
5: Us va agradar? Això és que et volia dir, doncs, perquè em van flipar els Maldol.
0: Bons, tio? La mare que em va parir dos, uns que es deien Maldol.
1: I van tocar dissabte.
4: Sí.
0: No sé si dissabte.
1: I què?
4: Sí, dissabte.
0: Hòstia, no sé, tio. Un power duo d'aquests, tio.
5: Bueno, tenen rotllo així, Scream o Garden Creed, sí, molta ràbia acumulada, molta tristor. També hi ha alguns xatxos que recorda Areu Escamp, eh? Sí,
0: és el que anava a dir, que recordava una mica Areu Escamp.
5: Hòstia, tio, mi em va fer vibrar, tio.
3: Enyor també és un bon grup, eh?
1: Home, sí.
0: Home, Enyor també, Enyor indiscutible.
4: Muntanyes, eh?
0: Aviam si venen aquí els putos Enyor un dia o alguna cosa, què?
1: Aquest grup és que és...
3: Hi ha molta gent tocant.
0: És molt complicat.
1: Sí, és que el bateria que va tocar...
3: És el de
1: Perifèria. És d'aquí de la Roca, s'hagin aquí, que han tocat...
0: Podríem venir, perquè hi ha un de la Roca,
3: doncs ja... No, però és que no és sempre el mateix.
0: No, normal, toca l'Aitor Nieve, no?
1: Allà només hi ha el cantant i la guitarra mallorquí, són els que són sempre.
4: Exacte.
0: L'Aitor em sap que també hi és sempre. L'Aitor i en Guillem, no? L'Aitor i en Guillem, no són els fixes o no?
4: Jo diria que l'altra guitarra, com hi és sempre, el que també toca amb jo i tal, jo diria que sempre hi és, també. Bueno, a mi em sona molt.
2: Jo amb aquests em confonc, perquè tenen 25 grups, són els mateixos.
5: L'Hector és el que havia tocat en solitari quan vam fer
4: el Montseny.
5: Sí, el Montseny.
0: Però això és una bogeria, que tenir un grup que cada vegada que els veus són diferents.
3: Així mai falles a l'assaig o anar a tocar? Si tens algú que pot...
0: Ja. Però jo em sap que els he vist... Jo em sap que els he vist tres bateries, perquè quan vam tocar allà el Gato, jo crec que no tocava l'Aitor tampoc. Qui tocava?
1: El Gato va tocar l'Aitor.
0: Tocava l'Aitor?
1: Sí, jo els he vist un altre cop i tocava un altre.
0: És el que anava a dir.
1: El dia del Gato em sembla que va tocar l'Aitor, no?
0: Però, per exemple, el Mirallet no va tocar l'Aitor.
1: Jo no hi era, el Mirallet.
0: Em sembla que no.
2: I com a sorpresa, també els xavals joves aquests del Ciment.
1: Ah, sí.
0: Home, tremendos. Aquests han vingut aquí, eh?
1: Ens vam enamorar d'ells perquè...
0: Molt bons, tio.
1: És que a Osona sou bones. Jo vaig haver d'anar a buscar la dona a Osona I a Osona sempre hi ha bona gent.
3: De Tona.
5: Sí. Bueno, i tirant cap a casa, a Manlleu també hi ha els Auca, que jo no els havia sentit, i fins fa poc no havíem, vam tocar junts un dia al Brindis, i també molen bastant.
1: Són xavals joves també, això.
5: Bueno, no, no molt tampoc.
3: Més joves que jo.
4: No arriben als 30.
0: Sé que van tocar allà al mercat amb Rocco Banana.
2: Sí, van tocar...
4: A
0: Duberies van tocar.
2: Un rotllo Power Burkes.
4: Abans que nosaltres, i de fet vam anar...
5: Però més un rotllo.
1: Parlant de Power Burkes, m'agrada molt el disc nou de Power Burkes.
4: A mi també.
2: No l'he escoltat.
3: Ara toquen a Festa del Porc i la Cervesa.
4: Sí, la setmana que ve el dissabte.
5: Ui, vindrà tot Vic.
0: La Festa del Porc i la Cervesa.
5: L'única manera de fer moure la gent de Vic a qualsevol lloc és que toqui Power Burkes. Si toca Power Burkes, venen en manada. Si no, no es mouria el tato d'allà.
0: En sèrio? Sí. Són el grup emblemàtic.
3: Sí.
0: En sèrio?
1: El disco nou m'agrada molt,
0: Són uns ximplats, de collons. Són els Beatles, són els Kings. A mi em recorden els Kings, Més que els Beatles, tio. Però bueno, què més voleu recomanar? Tu ja els has fet una pregunta, te l'han contestat?
1: Jo els he preguntat quins grups havíem vist últimament.
0: Ah, només t'ha contestat ell.
5: No, ja ha contestat.
1: Ell també.
0: I tu? Tio, trompetes?
4: Fa rato que ho estic pensant.
0: Home, aviam.
3: Vaig veure Petit Ibèric allà a la Duberies.
0: Qui són?
3: No sé, són una canalla jove que, hòstia, em va...
0: Petit Ibèric?
3: Petit Ibèric, i fan gràcia. Tens entre pop, rock, així, clàssic, està bé.
5: I Pujar fa suar...
0: D'on són?
1: Pujar fa suar.
3: Segur que són de Barcelona.
5: També van tocar a la Duberies Fest, Pujar fa suar. Jo no vaig ser-hi, però he escoltat cançons després, tio, i mola molt, Pujar fa suar.
0: Pujar fa suar.
2: Sí. De penya de Saïm i tal, de Danita.
4: Va, Danita són dos, el cantant i la Natàlia.
2: La Natàlia.
1: De Saïm.
4: Sí. Danita.
3: Ah. Pues sí,
4: sí, perquè no hi ha en Joan.
3: No hi ha la Natàlia.
4: Hi ha la Natàlia, però no hi ha en Joan. De Saïm hi ha el Danita.
3: Però hi ha en Jorra, no? I de hi ha en Jorra.
0: En Josra?
3: En Josra, sí.
2: Collons, com es diu el bateria de Seguim, el germà de l'Antònia?
0: És el germà del que canta, no?
5: De la baixista.
0: Ah, és veritat.
2: No sé com es diu, bueno. Exacte, en Dani, collons.
1: Bueno, però són grups que ens hem d'anar apuntant perquè...
0: Els hem de portar tots, els hem de portar tots aquí.
1: Nosaltres estem aquí pel jovent.
0: Perquè la canalla vingui aquí emprenyada. No ens escolta ningú i portem aquí gent i els hi fotem una xapa gorda.
1: Depèn del grup.
0: 10 o 12. Entra... Tu si veus una persona amb la cara com groga, així una mica gris sèpia, aquest és el que l'escolta.
1: No,
0: a punt de vomitar. Vomitar com aquest. Vomitar com l'Eric el dia que va tocar el Molí. Això vol dir que l'acaba d'escoltar fa poc.
1: Hi ha programes de, com el de La Inquisició, el Fetus o el Crim, que tenen 1.000 escoltes, més de 1.000 escoltes, i llavors hi ha programes. La mitja tindríem a dir entre 400 i 500.
3: Hòstia puta, tu.
5: Com està? Això
1: és el que surt en l'e-box que tu dius.
0: En el
1: llavors,
2: Si és veritat o no.
1: Sí, però que vull dir que jo el que no tinc clar és si només et marca...
3: Una reproducció? El,
4: mig minut?
1: Mig minut o només et marca quan has escoltat tot. Crec que l'has d'escoltar tot perquè et marqui.
0: No, però després és veritat que hi ha gent que el deu sentir per la ràdio, dic jo.
1: I llavors a part dels que ho posen...
5: Ah, perquè la meteu per la ràdio també.
1: Sí, a ràdio Pica, Ràdio Activa del Coi...
0: Ràdio Obrera?
1: No sé, bueno, gent que ho va penjant.
0: Gent que no té res a fotre. Gent que no té res a fotre.
1: Nosaltres els enviem i...
0: Bueno, i ara heu recomanat un grup i ara jo us dic, o un disco, un llibre, una sèrie, una experiència fotosensual... no sé,
5: mira, jo...
0: una crema per la calvície,
5: jo vaig veure una pel·li que es diu Les Mimoses, que és sí.

0: Que es deu treballar en Cirat?
1: En Claudi.
0: En Claudi,
1: Claudi no? Va estar a l'escac.
0: Ah, va estar a l'escac, en Claudi? Sí, sí,
2: sí. A mi em va sorprendre.
0: A mi em va agradar.
1: L'has de veure al cinema, no? És el típic, no?
2: Jo la vaig veure a casa.
0: No, jo la vaig veure
2: a casa. Però ja quan, va, quan cau el nano, ja... ja hòstia...
3: No, això no ho diguis, home.
2: Ja l'ha vist tothom, no?
3: Jo què sé, tio. Ja l'ha vist.
0: Allà, mon, cau, però s'aixeca. Cau, però s'aixeca.
3: Però és veritat que quan una cosa...
1: No hi ha cap bomba.
3: Quan una cosa es posa de moda, tio, se li dona un bombo, tio, que tampoc n'hi ha per tant, saps, amb les coses. És com que tots anem a una, allò, uau. Joder,
2: bueno, perquè
3: no sé,
2: llavors,
3: no sé si
2: és el que deia abans...
3: És una bona pel·li, però per ser la Mimosa, és aquestes que ho dic, sí. Per mi és molt millor que Cirat. Yeah.
2: Però, per exemple, jo crec que és això, a la que surt en el Basté i en l'altre, el de Catalunya...
0: Ja, el que passa, el que passa, el que passa, que també hi ha una cosa, ja, que el cine espanyol és tan putrefundo...
2: O de música... Foten un boom.
3: Però és que a més és puto monotema, tio. O sigui, estem parlant del mateix, allò, tres setmanes, de sí. Com se'n deixa de parlar per tota la vida, saps? S'acaba, sí. Desapareix de la faç de la Terra.
0: Sí. És això està bé,
2: ara
0: també.
2: Ara estàs amb això, amb el Bola Negra aquest, dels Javis.
1: Sí. És de Manlleu, una de la directora fotogràfica.
0: En Bola o en Negra?
1: Gris, no sé, Gris Jordana, no, Gris... No, com es deia, Gris?
3: No sé, vaig veure
0: el que diu. Sí, hi ha molts fills de puta fent cinema.
3: Olo de l'americà, això s'ha d'acabar. Aquesta pobra dona, que vale, que molt guai, que li hagi, que li estiguin trobant no sé què, però quanta penya desnonen, tio, què passa? Que no és blanca, que no és caucàssica, tio, llavors no se'n parla. I amb aquesta correm i tot, tothom ho té a la boca. Però me cago en Déu.
2: No, el tema d'aquesta dona, que està molt bé, això que dius tu, que se'n parli, és la menys problemàtica de Déu, perquè té una pensió de 1.700 o 1.800 euros, i... És una putada el que li han fet, pujar-li de 500 a 2.000 i pico.
3: Joder.
2: Però aquesta dona no té un problema de trobar habitatge, com sí que li pot passar gent que està a zero, el foten al carrer i no té on anar. Perquè
0: no,
2: això ens
0: no,
2: hi trobem
0: no,
2: a tots
0: sí,
2: els pobles.
0: Perquè a Madrid,
2: tu,
0: per 500 euros, no sé què trobes.
2: Socials, aquí ens hi trobem cada 2x3 amb gent que... Cada 2x3 no, però que ens trobem amb temes de gent que la foten a fora de casa o no pot pagar el lloguer o el foten a fora... i on te'ls poses, i el que fa les noies de serveis socials d'aquí, doncs tenim un alberg d'aquí a Granollers, però llavors són 3 dies, li estàs pagant 3 dies, 3 dies de la teva vida, per veure si trobes alguna cosa, llavors on t'acabes anant?
3: A Vic l'han tret l'alberg que hi havia.
2: Sí.
3: Però vull dir que està molt bé, que s'estigui donant aquest bombo a aquesta dona, no estic dient això, però hòstia...
2: No, jo tampoc, però vull dir...
1: És com un símbol de la lluita?
0: Sí, és com...
3: Sí, ja...
4: És una mica el que ha fet passar...
0: Sí, perquè és un cas com flagrant, en plan rotllo, hòstia, doncs aquesta dona ha currat tota la vida...
3: Aquests casos són cada puto dia, i són aquests casos, saps?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: No sé quan, Catalunya és
0: sí, però bueno, la premsa funciona així.
3: Per això parlàvem d'això de les modes i de com una cosa de cop cala i no saps per què això cala i tothom en parla.
0: Sí, el que passa que jo crec que en aquest cas també és diferent que la premsa mengi el coco o bueno, que sobreexposi el tema d'aquesta dona o sobreexposi la pel·lícula, perquè el de la pel·lícula, joder, evidentment hi ha unes productores allà fotent pasta perquè s'omplin els cines, saps? I també amb el cinema també és el rotllo que, joder, totes les pel·lícules espanyoles, o sigui, són més dolentes que matar el pare, jo què sé, tio.
3: Qui
0: és en Sorolló?
3: No l'he vist, aquesta.
1: Quina? Asbestes l'has vist?
0: Sí, l'he vist.
1: Està bé.
3: No, però abans havia fet el Reino, havia fet algunes de bones.
0: Reino l'havia vist, està bé, està bé.
4: Una de cada dia.
0: Bueno, ja, però collons, que em foten una de bona per 30 que dius, joder, macho, tant de bo matin a tots els implicats en aquest projecte, saps?
3: Sí, però mira Hollywood què està fent.
2: És una puta merda.
0: Bueno, però Hollywood no m'interessa.
2: Jo cada dia miro...
3: O és remake, o és reboot, o és superherois, o s'està fent res de bo de cine de Hollywood, de... Europa sí,
2: No, jo a Europa sí, a mi m'agrada coses franceses, coses angleses.
0: Astèrix i Cleopatra. Astèrix
5: i
0: Cleopatra.
5: Ho sento més proper. Aquesta, sí. Això sí que és un gran
2: pari. Miro pel·lis yanquis ja i penso, hòstia, però si jo ho he vist 300 cops i ara m'estàs fent servir la intel·ligència artificial.
0: Un psicòpata que mata un no sé què.
2: Saps, no...
0: Bueno, en fi. Bueno, va, què més voleu recomanar? La pel·lícula aquesta, tu què vols recomanar?
4: Jo menjaré culs i recomanaré el llibre d'en Ramon Mas.
0: Bé!
4: Sempre és massa tard, es diu, sembla.
0: Ja l'has llegit, acaba de sortir ara mateix.
4: No l'he acabat, però pinta guai.
0: Sí?
4: Està bé.
2: Jo encara no el tinc, jo encara no el tinc.
0: És que l'ha sortit fa molt poc, no?
4: Fa 15 dies o així. Almenys el va presentar Vic fa...
0: Hòstia, doncs mira que ahir l'haguéssim pogut pillar i no sé si el tenim o no el tenim, tio. Corre per casa.
4: I
2: el regalarà.
4: I el de Marc Serrat també està molt bé. El de Tot el que no sigui morir-se.
2: El de?
4: Tot el que no sigui morir-se, de Marc Serrats.
2: Ah,
4: del... D'aquest també està molt guai, aquest llibre.
2: Em cau molt bé, aquest llibre. És de per allà d'Osona, també, no?
4: No,
5: és de
4: Barna,
5: jo diria.
2: És de Barna,
4: sí, del Maresme.
2: Ah, jo pensava que era d'Osona.
5: Sí. No, jo diria que no.
4: I volta, em sembla, però no... No sé si
0: I tu què, Marçal?
5: Jo...
0: Marçal o Marcel?
5: Marçal. Em va. No, mira, jo recomano un poquit a fer de Raúl Cimas, que

0: fa molta gràcia.
1: La sèrie.
2: És guapa, tio.
1: Em pixo de riure. No et passa que a totes les temporades comencen els episodis que tronxes i no les saben com acabar?
0: A mi,
1: bueno, jo tinc una sensació, eh?
0: És que a mi en Raúl Cima sempre m'ha fet molta gràcia tot el que ha fet.
3: No sé què és això, què collons
4: és. A mi em cansa aquest paio.
1: Jo em pixo de riure. És una sèrie que es diu Poquita Fe, bueno, que ho expliqui ell, que és el que ho ha de recomanar.
0: Bueno, sí, Poquita.
3: Va, explica-ho tu, que ho explicaràs millor. No.
0: És una sèrie de la vida de dues persones que deuen tenir, bueno, d'una parella que té 40 o 50 anys i el que els hi passa a la vida. Una és, que és com es diu això, assegurat a...
1: Ell és assegurat a un ministeri,
0: això,
1: no?
0: Això, exacte. I ella és professora de guarderia o alguna cosa així. I, bueno, la seva vida bastant...
3: I això no passen.
1: No, el Movistar.
0: Bueno, el pirata.
3: El Movistar,
1: el
3: no,
1: Movistar està
3: jo,
1: Movistar.
3: Jo no el tinc, el Movistar.
1: Has dit Poquita Fe. Jo, bueno, jo em pixo de riure. Aquest tio, és que a mi aquest tio em fa molta gràcia.
0: A mi també em fa molta gràcia. I si no, Astèrix i Obèlix i les 12 proves...
2: Oh, que bona!
3: Sí, és bona!
0: Bueno, clar, jo me l'he menjat 40.000 cops amb el meu germà des de que tenia...
3: Però és la de dibuixar, és la de dibuixets.
0: Sí, sí, de dibuixets.
3: Ah, és bona, clar, tio, aquesta és de l'any de la Vigó, tio. Sí. Les proves, les 12 proves d'Astèrix.
2: Osiris i Paràpis, ets
3: un senglar. Eh?
2: Ets un senglar. Osiris i Paràpis, ets un senglar per Osiris i Paràpis. L'impresa 38, també, allà.
3: Per Osiris i Sarapis. Molt bé, molt bé, molt bé. Oh. Bueno, doncs ja està. Ens anem ja, acabem amb la cançó. Si voleu donar un contacte o alguna cosa per la gent digui, hòstia, vull contractar aquesta penya per la meva circuncisió.
1: Jo crec que... Con...
3: Eh? Per la meva
0: espero...
3: festa...
1: Espero que d'aquí 4 dies... Ja tinguin un bancam i la gent pugui entrar i començar a escoltar...
3: Jo crec que quan corri la veu aquest programa correrà com la dinamita, eh?
1: Sí.
3: Molta gent... Tu creus que compta si senten el programa però quan parlem ho tiren ràpid? Compta o no compta?
1: No ho sé.
3: Així ho escoltarà molta gent. Bueno, digues on us poden trobar o alguna
2: cosa. No, moment ens poden trobar
1: a l'Instagram.
2: Mossega Roques es diu a l'Instagram.
3: De moment allà, eh?
2: Sí,
3: de què
2: moment...
3: foteu fotos de
2: bueno,
3: directes,
2: motos?
1: Hi ha algun vídeo en directe, sí.
2: Sí, sí, sí. I res, en breu, bueno, penjarem els temes que heu gravat aquí, que ens els passareu sueltos, també, no?
3: Sí.
2: De puta mare, ja els penjarem tots.
1: Heu de fer un bancam, perquè la gent...
2: I, sí, sí, i en breu sí, sí, també acabarem el bancam.
3: Bancam és on juga el Barça, no?
2: Sí.
3: Bancam.
1: Tot el bancam és
3: tot, un camp. Tot el camp és un bancam. Tot el camp és un camp. Allà hi ha un nen que canta tot el camp, i jo dic, és un camp. Dic, aviam, no siguis obvi.
1: Repetitiu, no siguis
3: No siguis obvi. Tot el camp és un camp, sí, vale, però què? Anem avançant, perquè si no ens quedem allà mateix. Vale, va, què veus?
1: Acabem.
3: La melodia que fa la trompeta a la cançó és realment el toc de retirada o no? Quin és el toc de retirada? És el de... Aquest és el de càrrega.
1: Aquest és el d'atacar.
3: Bueno, ho buscarem.
2: Retirada és un homenatge a un grup que es diu Retirada.
3: Ah, qui són?
2: M'agrada molt Retirada. Que té un disc que es diu Son, que és brutal.
3: D'on són?
2: Ni puta idea, són per aquí. Sí.
5: Eren molt amics de... Ja no toquen. Són de molt col·legues dels Ultra Local Records, de la botiga de discos de Poble Nou.
3: Sí?
5: I havíem tocat junts a vegades. I gent molt noble, la veritat.
3: Sí, sí, sí. Perquè eren un duo, també, no?
2: Sí, són un duo. I tenen CDs com molt variopintos i molt eclèctics, però l'últim, que es diu Son, que és com la Catarsis, que potser criden menys, però és una passada.
5: Un
2: no? Sí. I hi ha un tema que no recordo com es diu, però que aquest és un homenatge, aquell tema.
3: Molt bé, joder, veus? Sempre es descobreixen coses. Tu es coneixies el Retirada?
1: Ni puta idea. És que jo aquí vinc a aprendre, eh?
3: Vinc a aprendre coses, eh?
1: Dilluns aniré a aprendre anglès, però els dissabtes vinc aquí a aprendre.
3: Ara que parlaràs anglès, saps molt d'anglès o no?
1: Yes, thank you, fucky, fucky.
3: Et diré una cosa. Et diré una cosa. Capitán Sensible és un false friend, saps?
2: Un false friend.
3: Un false friend, perquè tu et penses que és Capità Sensible. I no és Capità Sensible, és Capità Assenyat.
1: Ah, sí?
3: T'ho juro. I sense and sensibility, sense and sensibility no és sentit i sensibilitat.
1: És sentit i seny.
3: Sí, sentiment i seny i sentiment, seny i sentiment, o
4: com, com els catalans, no? Seny i com
2: que rauxa. Seny,
3: seny d'això. Sí, tothom pondera molt el seny i jo m'hi cago i m'hi peixo amb el seny. No ens ha portat res de bo el seny.
4: No. Ni un paper terra, aquestes coses que...
1: Ningú...
3: Ah, va, posa'l. Home, però sí que és.
5: No.
3: Sí que és.
5: Ah, sí?
3: Sí que l'és, sí. Inconscientment.
5: Vols dir que no podríeu tocar?
4: Hem de fer...
0: Sí, ara més ens falta això. Una...
3: Podries, com a... Podries ser la intro.
2: La intro. A la intro ara fiquem bola de drac, un tema de la bola de Genki.
1: No, però vull dir... Vale, és això.
3: Però un moment, sí que dura, no? Vull dir, la retirada hauria de ser més ràpid, no? Perquè...
1: Bueno, si
3: vull dir que quan... No, si t'has
1: des...
3: no, però vull dir que si t'has d'esperar... Justa, no. Si t'has d'esperar, t'estan atacant i t'has d'esperar que acabi per saber si és retirada o no és retirada...
2: Ja
3: t'han matat. Ja t'han matat, fot una hora que t'han
1: no
3: matat.
1: No dic la...
3: Tu estàs allà... No toqueu, aviam què... Ah, me'n vaig.
2: Vé, que retiren, Pere.
3: Està, sí. No, no te'n retiris.
1: Jo no dic la intro del concert vol.
3: Retiren el cadàver.
1: A la intro, de la, quan aneu a tocar retirada, ell pot començar tocant com això.
3: Clar, hòstia, no li donis feina.
2: Sí, sí, sí.
3: Jo la gent que dona feina a la gent, no puc, eh? Aquí,
1: he vist que són com
3: aquí perquè no...
1: segons o així, pues, mentre vosaltres afineu, quan toqueu retirada...
3: Fes un grup, tu. Per què no feu un duo, bateria i trompeta?
0: Això ja hi havia una xupaconxa o no sé quin...
3: Xupaconxos?
1: Trompet, i es diran trompet.
0: Feia trompet amb mil pedals i...
3: Qui? Com es deien?
0: Xupaconxa, crec, o alguna
3: cosa. D'on són?
0: No ho sé, crec que gravaven per Barna, però no sé pas d'on són.
3: Hòstia, el nom de Xupaconxa, déu-n'hi-do, eh?
1: Xupaconxa.
3: Xupaconxa.
4: Ara els baterien, no tocarien enlloc.
3: No, Xupaconxa està bé, perquè no està bé. Està bé,
4: ja, maco, està bé, és menjar, maco. Menjar figa està bé.
3: Home, i tant, menjau figa, menjau bueno, figa.
4: No, així et deixen.
1: Ho heu passat bé?
4: Molt.
1: Molt bé. Sí. Heu esmorzat bé?
3: No he parlat gaire, eh?
1: Pues,
4: va, la coca aquesta amb xocolata i crema.
3: Quan hagueu gravat el doble disc en directe...
1: Si heu de donar una entrevista en Basté, penseu que abans, quan us sou deu famosos... Sí. Abans
3: penseu en nosaltres.
4: Vale.
1: Si en Basté no. Un dia us truca...
3: Deixa, no diguis Basté, no diguis Basté. Per què has de dir Basté?
1: És per dir que...
3: No aquest, diguis Basté.
1: Jo l'únic que vull dir és que la música que fan aquests xicots...
3: Li agradarà en Basté.
1: Si aconsegue...
2: Merda.
1: No, ja no, en Basté, no, no ho dic per en Basté. Que si aconsegueixen que l'escolti... molta gent ens sentirem a parlar dels
3: Mossegarrons.
1: Si ens sentirem a parlar dels Mossegarrons.
3: Un moment, una cosa. El proper concert a Sugar de l'any que ve amb en Basté. En Basté farà un reportatge.
1: En Basté de genolls.
2: Farà un especial.
3: Au, ves, ves, ves.
2: Ens trucarà a nosaltres i a la Paula Valls.
3: Mira, Basté és una rata de claveguera. Així s'ha de dir, ja està. És una puta rata.
2: Aquest també va allà on hi ha Pinsu.
3: Aquest va on va gra. On va en Basté, on hi ha gra.
2: On hi ha gra.
3: Bona nit a tothom. Tireu-ne alguna i acabem.
1: Mossegarrons, retirada!
6: Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Yeah. Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Ja, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.